0: Ràdio Covilló.
1: És un veïrà d'Andorinya, brillant o és sangló.
2: Sons da Estrela, os sons que nos guiam até de manhã.
0: Rádio Covilhã, a Beira Interior no FM.